0: plàstic sabatera, per aigua o sabatera de sabatera.
1: S'ha tingut a la cuina, a posar penaco, pot ser mària en l'hiverno.
0: Tenà per ell, la cura de la sabatera, la cooperat a l'hiverno.
1: La cooperat a l'hiverno, cara, va ser un sostre, un gelo per l'hiverno.
2: Rèdio privada, FM Plana, Sergi Clasari, Sant Lluís.